0: El 91.3 Ripollet Ràdio, emissora municipal.
1: Visca la ràdio. Ripollet Ràdio ja té 25 anys.

Quan tinc un moment em paro a pensar que estàs amb nosaltres i que no has marxat.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
0: Cançons que volen parlar. Faci fred o calor, sempre és bon dia, Ripollet.

els meus peus i l'empremta que els homes hi hem deixat aquí. Aigües que eren clares com els ulls d'un nen.

Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3 Ripollet Ràdio. Move like

0: A Ripollet Ràdio tenim la millor música. A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
1: Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.
2: Ahí vamos.

0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: No, no, no.